distància de llengua a llengua. Distància que el polític crea. Vergonya pel que posa la tanca. Vergonya